Gaudeix escoltant Planeta Prat. Tots els matins de dilluns a divendres de 9 a 1 al 91.6 FM amb Isa González.

0: Dale paso a tus emociones. Escucha mate, tango y folclore. Música de la cordillera y del río de la Plata. Caminemos juntos, todos los miércoles de 15 a 16 horas en el Prat Radio.
1: Rock, pop, indie, trap, per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: se m'omple l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions excepte...
2: Sobre les portes no recordo l'estació.

0: sota. No mesclis mal amors amb la beguda. A propes no et podeu...
1: En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui doncs aquest programa. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Ja tenim final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
3: I s'ha imposat la lògica. La jugaran demà Mataró i Sabadell. Les mataronines han superat 12-8 al Terrassa i el Sabadell 4-11 al Catalunya. Cap de setmana amb competició europea també. El Sabadell demà buscarà passar a la fase de grups de la Champions masculina i ha començat la divisió d'honor masculina amb golejada del Barcelona 9-31 al Rubí.
2: A les 9, el Barça busca el 7 de 7.
3: Sí, un Barça que començarà a les 9 del vespre aquest partit al Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El Blaugrana, que han guanyat els 6 primers partits buscant la continuïtat. Ho faran sense Joan García a la porteria, que recordem que ha estat lesionat, i ja s'ha descobert qui serà doncs el porter, que havia generat dubtes al llarg de la setmana. Serà Livakovic, el porter titular del Barça, juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric García.
2: Barça, que per cert, avui ha tingut assemblea general.
3: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco ha anunciat les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espargues ja seran carrilades i en els pròxims dies es signaran.
2: I a la Lliga EFA els tres catalans han puntuat.
3: I important, la victòria de l'Espanyol. Ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona avui m'ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat i ahir victòria amb golejada del Barça per 0-6 contra l'Alavés.
2: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora del vespre, dissabte 19 de setembre 2026. Comencem pel bàsquet, i és que s'està disputant la Supercopa CB final a 4 a Badalona i tenim en joc la primera semifinal.
3: De fet, acaba d'acabar just ara mateix el duel entre la Penya i el Baskonia, ha acabat guanyant la Penya per 96-84. Per tant, la Penya, doncs, que ja és a la final de demà.
2: Doncs a les 9 es jugarà la segona semifinal entre València i Barça. Veurem si els blaugranes guanyen i aconseguim tenir una final catalana en aquesta Supercopa ACB. En futbol, a primera divisió masculina, com dèiem, a les 9 el Barça jugarà a Sevilla. També a la segona divisió masculina, sisena jornada, a les 9 jugarà el Cádiz Girona. I volem saber l'última hora. Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs sí, el Girona, que visita el Novo Mirandilla amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre la setmana passada contra el Castelló, i ja tenim 11. En aquest cas, amb Gazzanic a la porteria, Boñar al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, Júnior i David López com a centrals, als extrems Esprilla i Carles Pérez, al mig del camp per Fran Beltrán, Izan González i Van de Beek, i en dalt, en punta d'atac, Benat, en un partit, recordem, on hi ha lesionats Justin, Brian Hill i l'ascensió d'Abel Ruiz, contra un Cádiz que és doblement perillós perquè encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Per tant, a partir de les 9, el Girona intentant buscar aquesta victòria per pujar posicions a la classificació.
2: Doncs a veure si ho aconsegueix. Ara mateix els dos primers, Castelló i Eibar, estan guanyant els seus partits, per tant, van obrir forat a les primeres posicions de la classificació. A la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, des de les 7 tenim un partidàs, un duel català en aquest grup.
3: Sí, l'enfrontament entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià, un enfrontament que ja ha superat el temps de descans i en què l'Europa està dominant per 2-0 a l'Ona Sant Adrià. Per tant, el partit, com dèiem, ja es troba a la segona part amb aquest resultat, aquest 2-0.
2: I pel que fa a la segona federació masculina, el grup segon, tercera jornada, està jugant ara mateix l'Olot.
3: Sí, un Olot que fins fa res estava empatant aquest partit davant l'Utebo, però acaba de marcar marca l'Utebo i ara és el qui domina per 1-2 i el partit ja es troba a la segona part, al minut 77.
2: I a la tercera divisió, grup 5è, tercera jornada, tenim, o hem de tenir ja, dos partits en joc.
3: Sí, tenim en joc el duel entre el Martinenc i l'Europa B. De fet, aquest partit es troba ara mateix al temps de descans. 0-2 favorable a l'Europa B, el filial de l'Europa. L'altre partit acaba de començar fa res 6 minutets. A les 8 en punt, el Cornellà Hospitalet, de moment 0-0 al marcador.
2: I aquest cap de setmana comença la Lliga Elit, primera jornada, i estàvem pendents del final d'un partit el que jugaven l'Atlètic Sant Just i el Valls. Ha acabat ja el partit, Radio Ciutat de Valls. David Prats, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, fa uns minuts ha acabat aquest partit amb empat a un. La Unió Esportiva Valls, que se'n va en aquest primer partit de Lliga amb empat a un, ha començat a remolc el partit en el minut 8. Ha marcat Nacho Palacios després d'una falta llançada per Jan González a través d'un rebot de defensiu de la Unió Esportiva Valls, però en el 31 de la primera part Jordi Prades ha aconseguit igualar el marcador. En la segona meitat hi ha hagut oportunitats per tots els equips, sobretot una d'última d'Estefan per part de la Unió Esportiva Valls, que l'ha tret un defensor de la Atlètic Sant Just. I tenim aquí amb nosaltres, al nostre costat, l'entrenador de la Unió Esportiva Valls, l'Àlex González. Àlex, valoració d'aquest partit, sempre és bo començar no perdent.
6: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
5: Això serà llarg, eh? Tot just primera jornada, a partir d'aquí 29 jornades més.
6: Sí, ja sabem com aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria, de l'exigència que tenen els nanos, de la imatge que hem donat, al final, no?, amb la dificultat que té jugar en aquest camp, i no res, continuem a preparar la setmana que ve.
5: Gràcies, Àlex, per atendre l'enjoc cap de setmana. Ja ho veieu, a un punt, la Unió Esportiva Valls, que comença amb bon peu aquesta quarta participació consecutiva a la Lliga Elit. El proper partit serà diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia amb la Unió Esportiva Sant Mauro.
2: El David Prats amb el míster del Valls, l'Àlex González. David, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I amb Waterpolo, divisió d'honor masculina, comença també la Lliga aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit d'aquesta primera jornada.
3: Sí, ha començat fa una estoneta, un quart de vuit del vespre, el partit entre el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta. De moment aquest partit es troba al tercer quart i està dominant l'Atlètic Barceloneta per 6-14.
2: I a l'hoquei patins s'està disputant aquest cap de setmana a Can Xarau, a Cerdanyola, la Golden Cat, i a aquesta hora tenim en joc la semifinal masculina on juga Catalunya.
3: Sí, s'enfronta a Angola, un partit que ja es troba a la segona part, acaba de començar res de fa ben pocs instants. Aquesta segona part, Catalunya domina ara mateix de manera contundent per 4 gols de diferència, 1-5 davant Angola.
2: Doncs pinta que jugarà aquesta final davant de Portugal demà, també jugaran les noies, jugarà la selecció femenina, que també s'ha classificat en un partit bastant més igualat. I per últim en aquest programa també estarem ben pendents de l'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina comença avui amb els partits del Barça davant del Xuli Urdin a les 9 i del Puigcerdà a la pista del Tartalo a 2:15. I a la Lliga Iberdrola també primera jornada, Quimeres Valdemoro Puigcerdà a partir de les 9.

0: La Champions fase preliminar, en aquest cas, per al Club Natació Sabadell. Després de la derrota d'ahir, avui el Sabadell s'ha refet i continua amb les opcions intactes de classificar-se.
1: Sí, ahir, com deies, perdia 16-15, un ajustat marcador d'un únic gol de diferència davant del Brescia. Avui ha guanyat 20-12 davant el Budvansk Riviera. Un grup aquest que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia, per tant tota aquesta fase l'està disputant allà al Sabadell i demà tindrà el darrer partit. De moment ocupa la segona posició de la classificació. Passen a la fase de grup ja definitiva d'aquesta Champions. Els dos primers, ara mateix el Sabadell ocupa la segona posició, però demà s'ho jugarà tot davant el tercer classificat. A partir de les 3 de la tarda s'enfronta a l'Apollo Sport Management en l'últim partit, doncs ja en aquesta tercera jornada.
0: Doncs a veure què tal, com li van les coses al Sabadell aquesta tarda. Ara fa una estoneta doncs hem pogut parlar amb un dels jugadors del Sabadell, en Jan Pérez, que ens deia això al respecte del partit de demà.
2: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
0: I més competicions de waterpolo a la Copa Catalunya. S'està vivint la final a 4 al Club Natació Mataró i avui ja s'ha definit la gran final.
1: Sí, una final que serà demà a la 1 de la migdia i serà entre Mataró i Sabadell. Els dos s'han imposat avui en les seves semifinals. El Mataró ha guanyat el Terrassa per 12-8 i el Sabadell s'ha imposat al Catalunya per 4-11.
0: Doncs demà a la plataforma La Xarxa Més podreu viure a partir de la 1 aquesta gran final entre Mataró i Sabadell. Un Mataró que, com ens deia l'Anna, s'ha imposat al Terrassa. A Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballart, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un esdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongarès de Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 n'han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa al marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, sí era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
0: I aquesta era la lectura que em feia del partit i d'aquesta victòria el tècnic del Mataró, Dani Ballart.
4: Contra el Terrassa sempre costa.
5: Sempre costa.
4: A la Terrassa la temporada passada els guanyàvem a l'últim atac del partit, però literal, o sigui, literal. Les guanyàvem així. Avui hem guanyat amb més marge, o sigui, que estic molt content del partit que nosaltres hem fet. I sabíem que és a l'inici de temporada i encara falten molts automatismes, perquè venen moltes jugadores de les seves seleccions. Hem entrenat molt poc, portem, aquesta és la quarta setmana i clar, hem de començar a recordar moltes coses i bé, però estic molt content. Jo crec que l'equip s'ha vist un equip molt sòlid, hi ha moltes coses, hi ha jugadores que es passen tot l'estiu entrenant i jugant i no tenen descans, i això ho hem de calibrar bé, perquè és que si no hi haurà un dia que alguna jugadora es lesionarà i no sabem el per què s'ha lesionat, i el per què és perquè no hi ha manera de deixar recuperar el cos, i això és algú que els entrenadors de club, doncs desgraciadament ens toca a nosaltres aquesta feina, perquè quan estem amb la selecció allà van a tope, tot i així que també haig de dir que aquesta temporada el nostre selecció Jordi Valls ha tingut molta sensibilitat amb aquest aspecte i ha donat descans a molta gent.
0: Doncs demà a la una, aquesta gran final de la Copa Catalunya de Waterpolo. Doncs

0: jugaran els equips femenins del Mataró i el Sabadell a la plataforma La Xarxa Més. I el que ha començat ja aquest cap de setmana també, la divisió d'honor masculina. Partits de la primera jornada, tret del del Sabadell, que juga a la piscina del Mediterrani, que ha quedat doncs ajornat fins al 22 de setembre per la disputa de la Champions, però la resta de partits sí que s'han jugat.
1: Sí, el que dèiem que tenim en joc en aquests moments, aquest Sant Andreu, Atleti Barceloneta, aquest 6-14 que hi ha ara mateix al tercer període, la resta de resultats ja definitius, i com dèiem, aquest Mediterrani Sabadell, com deies bé ara tu, doncs que es jugarà ja aquesta setmana, que queda pendent. Els resultats d'avui, el Cavall ha guanyat el Mataró d'un únic gol de diferència, 13-12. La golejada l'ha signada el Barcelona, s'ha imposat el Rubí per 9-31. El Lecheide ha guanyat el Catalunya 16-8, i el duel entre el Canó i el Terrassa se l'han portat al Terrassa per un únic gol de diferència, 15-16.
0: Déu-n'hi-do, dur correctiu per al Rubí a la visita del Barcelona a la seva piscina. Ràdio Rubí, Siscolara.
2: Victòria contundent i que mostra la diferència de plantilla entre Club Natació Barcelona i Club Natació Rubí. 9-31 en l'estrena Sabadell dels rubinencs en una temporada amb força novetats i en un primer partit, així com els pròxims marcats per la baixa que hi ha a la porteria que obliga al conjunt de Rui Tiago, a qui escoltem, a tenir el porter de categoria cadet Pol Roldán com a home titular. Un Rui Tiago, això sí, que evidentment confia en la seva plantilla per a l'actual temporada.
3: Jugamos hoy con un portero cadet de 15 años, han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? Y queda mucha liga, só estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
2: Un equip que ha de jugar a Europa, l'altre que ha de disputar la permanència, la diferència que s'ha vist des del principi. Primer quart ja amb derrota 2-8, amb el 3-15 que s'ha arribat al descans, i tres quarts del mateix per continuar amb el mateix camí, i el 9-31 final. Comença la divisió d'honor amb cadascun dels equips ja marcant cap a on ha d'anar la temporada. Un Club Natació Rubí que ara ja pensa en el pròxim cap de setmana amb aquest calendari condicionat i canviat per aquesta temporada, amb dos partits, un davant de l'Atlètic Barceloneta, també impossible, i el següent, clau per a la permanència, davant del Real Canoe.
4: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: 8 i pràcticament 20 minuts. És moment de començar a repassar en detall l'actualitat del futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, ben pendents del que faci avui el Barça després de la derrota sorprenent ahir de l'Espanyol.
1: Sí, l'Espanyol que buscava seguir amb la bona dinàmica, doncs va acabar perdent per 1-3 endavant l'Elche. El Barça busca el ple de victòries, el 7-7, a partir de les 9 del vespre al Sánchez Pizjuán a Sevilla. Veurem si aconsegueix doncs aquest ple de victòries. Ja ho dèiem abans, repassàvem a l'11, el tornem a repassar, però la gran novetat és Livakovic a la porteria. No se sabia quin dels dos porters optaria per substituir a Joan Garcia i seria l'escollit per Hansi Flick. Doncs Livakovic és l'escollit. Juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric Garcia. Aquest és l'11 de Hansi Flick.
0: Doncs un Hansi Flick a la roda de premsa prèvia destacava el gran paper que està fent Rafinha, 9 gols, pitxitxi de la Lliga del capità blaugrana, però no només pels seus gols.
5: When we start the pressing, always,
6: quan fem la pressió, la comencem sempre amb el davanter centre. Rafinha té una gana increïble, una intensitat increïble, i la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés. El necessitem i ell es troba en un nivell top. No són només els seus gols, sinó també la tasca defensiva que fa. Ell sempre comença la pressió i tothom s'hi involucra i pensa, si ell hi va, jo hi vaig. Mai hi van un o dos jugadors, hi van tots junts. Ell ho inicia tot i com a capità tothom el segueix.
0: Doncs a Rafinha, veurem si avui també torna a ser decisiu. Està fent un enorme inici de temporada. I avui, per cert, també s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris del Barça, que ha aprovat el nou finançament, una aportació extra de 510 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou, també el pressupost de la passada temporada. I, a més, Joan Laporta ha aprofitat també per llançar un dart al Real Madrid.
7: Ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors. que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: I tan panxos. I durant aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha anunciat les renovacions acordades i pendents de signar de Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espart fins al 2030.
8: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espart. Son cosas ahora, temas administrativos que vamos a hacer durante esta semana, pero que quería explicar aquí un poco el tema de las renovaciones, que no está ahí, pero que son 3 jugadores que acabamos de arreglar esta semana.
0: I ahir, com dèiem, derrota sorprenent de l'Espanyol davant de l'Elx 1-3, tot i jugar amb un home més des del minut 5 de partit, però els pericos no van poder. Un Elx que era cuer i que no havia guanyat cap partit i van acabar perdent. Després del partit, jugadors com Edu Expósito o Marcos Fernández, doncs, que feien autocrítica.
9: Un partido para olvidar, lógicamente, porque hoy no nos ha salido lo que habíamos trabajado, lógicamente, también con un hombre más. Hemos estado bastante espesos en la finalización. No hemos circulado como teníamos que haberlo hecho y nos hemos precipitado mucho, así que bueno, ya te digo, autocrítica. Hoy es un partido francamente malo porque hemos estado todo el partido con un hombre más y no hemos sabido aprovecharlo.
10: Bueno, creo que se nos pone el partido muy, muy de cara en el minuto 6 con la expulsión, pero no hemos sabido atacar con la superioridad, no hemos sabido encontrar los espacios. Ellos estaban bien metidos atrás y nos han pillado en un par de contras. Nada, no hemos estado bien, a limpiar las cabezas y a seguir.
0: I també molt autocrític, Manolo González.
11: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip del primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
0: 8:25, Lliga F, i han puntuat tots els catalans.
1: El Barça guanyava 0-6 a l'Alavés ahir, el Badalona avui m'ha empatat a 0 amb la Real Societat, i la primera victòria de l'Espanyol arriba per 5-1 davant el Madrid Club de Futbol, que no havia perdut.
0: Doncs sí, havia guanyat tots els partits, ben contenta al final del partit, l'entrenadora Sara Monfort i també una de les jugadores, la vigolejadora Paula Gutiérrez.
12: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no va entrar. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que, bueno, sí que han sigut superiors a Madrid CF, però bueno, al final s'ha decantat molt per nostre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores, perquè s'ho mereixia. Sí, i al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure en nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
13: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
0: L'Espanyol puja a la 9a plaça amb 4 punts. De seguida repassarem com ha anat també el partit del Badalona Women i el triomf ahir del Barça. Ens aturem 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Grans batutes, grans emocions.
17: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
16: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
17: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
16: Entrades a auditori.cat.
18: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
19: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
20: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
18: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'En Joc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la bigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i de moment ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dos empats, dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Marc Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però la situació ha fet un gir per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, qui ha arribat massa tard a una sortida i ha escombrat a una jugadora de la Reial Societat. Era el minut 32 i el tècnic Marc Ballester ha decidit canviar a Elena Julve, una de les millors en atac, per donar entrada a la portera suplent, Txell Font. La guardameta no ha tingut temps ni d'escalfar, però ha estat decisiva en diverses ocasions per evitar el gol de les Churriordin. Al minut 81, el VAR ha entrat en acció per anul·lar un gol de la Reial Societat per fora del joc de Chacón. L'entrenador Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió.
3: Sí, no era el partit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar. Se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat, que és un molt bon equip en pilota, no ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici i el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat al descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila. Així que crec que l'equip, tot i defensar no, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora de la Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
4: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això el Barça ja és líder en solitari perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria 0-6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sydney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, per continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
5: Sí, partit i escenari difícil, diria jo, un plantejament un pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això, evidentment, et dificulta, o sigui, et permet una mica de circulació de mig del camp endavant, però, per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec que hem tingut uns minuts d'adaptació perquè era una cosa que no esperàvem i a la que hem modificat una mica l'estructura i hem reconegut que la Sydney era la nostra jugadora lliure si venia al mig del camp. Crec que ho hem atacat molt bé, hem tingut molta situació favorable de gol, crec que la primera part el marcador hauria pogut ser inclús més ampli i me'n vaig content perquè crec que era un partit exigent, un partit complicat en un escenari difícil.
6: Jo crec que hem fet un partit molt seriós, hem trobat solucions a la primera part sobre un plantejament que a lo millor no ens havíem trobat fins ara, Hem sigut valentes, hem tingut ganes de jugar a futbol, de xutar, de marcar gols i de seguir en la línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo i res, pues, animem a l'afició que vingui, que els necessitem a tots i a pels primers tres punts per seguir amb el títol.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8 i 36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, sisena jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
7: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs, en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
1: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9, després de l'ensopegada de l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Quique Álvarez adverteix que no s'han de refiar ni molt menys.
8: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats, perquè és un equip que no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs, un vam perdre i un vam guanyar, però els dos patim bastant, i que el que no podem fer és això, hem de intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
1: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 el Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12è a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
9: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, y el reto es mayúscul.
10: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba, la gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda que hay en muy pocos momentos está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 39 minuts, vinga, recuperem també les categories femenines. Parlem de la primera i de la segona federació femenina. La primera femenina, només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
7: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid també serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
1: Després de l'empat, potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B, que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat l'EM.
7: Sí, tenim precisament un duel català que enfronta a Europa i una Sant Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3-1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre l'EM i el Múrcia, doncs l'ha portat l'EM per golejar de 4-0.
1: Doncs si això acabés així, en l'Europa on a Sant Adrià serien els tres primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2-0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem que li han tret aquells tres punts contra el Sant Pere per alineació indeguda de Martina Rojo, que havia estat doncs, expulsada en l'últim partit de l'any passat del play-off jugant amb l'ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, alineació indeguda, li han tret els tres punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaríem 0 punts. Si acaba guanyant a Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els tres primers de manera efectiva i Ona Sant Adrià perdria el primer partit, havia guanyat els dos primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Murcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després del partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Luna.
11: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-ho el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
12: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens, históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de dos equips catalans més.
7: Sí, perquè són cinc en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial del Barça C, en aquest cas, s'enfrontarà al Saragossa a partir de 1:15 del migdia, i el filial de l'Espanyol, l'Espanyol B, s'enfronta al Sant Pere a partir de 4:00 PM. Els dos juguen com a locals.
0: En joc.
1: Vinga, i a les 8:42 parlem de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
7: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia. El 89 li ha empatat el partit al Múrcia i al minut 100 de penal ha acabat guanyant el Múrcia per 2-1. Per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic. Jugarà a partir de les 12 del migdia al camp de l'Alcorcón. I l'altre català, en són tres en aquesta primera federació, el Sant Andreu, jugarà el dia 23 a les 9 del vespre davant del Reial Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
1: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit. Ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb goles de Víctor Morales de la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral, perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz, que doncs, ha estat invalidada per un fora de joc previ, que no era, i en l'última jugada del partit, un penal inexistent. De fet, la pilota no estava encara en joc, en la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12, i doncs el conjunt europeista cada moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golàs, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
13: El partit crec que l'hem competit superbé, sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, tornant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
1: 12 de moment derrota de l'Europa i demà el Nàstic que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els 3 partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que, de fet, si guanyés demà, seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera, mira que guanyava 2-0, però l'Eagle ha acabat empatant, i per tant, si demà el Nàstic guanya, atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
14: Igual que la situació d'intentar millorar a casa en pilota, crec que Cartagena mos van morir a tres quarts. A tres quarts era situació d'amenaçar clara nostra, perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que... possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota i a tres quarts ser més eficaços.
1: Vull dir, 46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda, no ha anat gens bé per als nostres representants.
7: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2, per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
1: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda l'Olot també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
7: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 5:45 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano, i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
1: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser, de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco, jugador.
15: Bé, és un equip que serà complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de dos, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp, l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs més petit, amb de gespa natural, una gespa natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut pluges i perquè van jugar amb sotmatges ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar, però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber els nostres futbolistes adaptar-se a cada situació, i això és de ser com professional, saber-ho bé.
16: Bueno, pero con muchas ganas, con esperar traer el más 3 a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos muchos ya en poco tiempo, y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso lo intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería a cero te asegura un punto, eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto Marcos como yo, pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
1: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
17: Bien, muy contento. Tanto con cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble, y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los 3 puntos y traerlos para casa.
1: I a 6:45 el Barça Atlètic visita el Barbastre. Julià Novelletti, tècnic del filial blaugrana.
18: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto, que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido dos jornadas donde hemos jugado muy bien esas dos jornadas y hay que intentar mantener esto.
1: Vinga, ja, tercera divisió, grup 5è, tercera jornada, amb uns quants partits avui dissabte.
7: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, dos ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet per 1 a 3. Aquests són els quatre partits que s'han disputat aquesta tarda.
1: Els hem viscut els dos, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
19: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1-3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi del Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat, però qui perdona ho paga, i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Guzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria de Roca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Guzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sugor. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Xema i, sobretot, Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió, el porter ha deixat dos jugadors visitant sols contra el porter i l'extonenc Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
20: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tot una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2-3. Al final és futbol, aquestes coses passen, i amb l'1-0 semblava que havies un partit que la primera part era per anar 3-0. Primer xut, cop que arriben a l'àrea ens fan gol, és futbol. Si no mates el partit, amb una jugada se't pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat, crec, tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, pensava que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé, em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt. Llavors, si ell ho ha vist clar i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
19: Amb aquest resultat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
1: I després de veure el Tona Pobla amb Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
21: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicte. Una victòria, 2 empats. El Peralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol, ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat, ja, però el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Peralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer la pilota li ha arribat a Marroquer, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova. Minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Peralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Peralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova. Allà s'han fet gegants Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kibili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit, amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0, i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caçada Kibili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant Peralada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumnes Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Peralada amb aquest gol a última hora de Kibili, que li dona un bon punt.
1: Doncs bon punt per Vilanova i Peralada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
7: A les 12, Sant Cristòfol, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, a l'escala 2:15, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
1: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9:03 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
22: Disruptors endocrins. L'alimentació pot modular la salut de les persones, però també d'altres hàbits, on l'entorn juga un paper important en el bon funcionament de l'organisme. Un bon exemple en són els disruptors endocrins, substàncies químiques naturals, però sobretot artificials, present al medi ambient i que interfereixen el funcionament normal del sistema endocrí. El sistema endocrí és el conjunt de glàndules que produeixen i segreguen hormones que regulen el metabolisme, el creixement, l'estat d'ànim, la reproducció i d'altres funcions vitals de l'organisme, i que cal que funcioni correctament i amb harmonia. El contacte constant amb milers de disruptors endocrins que es troben a l'entorn altera la biosíntesi d'hormones i, tot i que actualment l'exposició zero és impossible, al ser substàncies que tenen un efecte acumulatiu sí que es poden reduir fent petits canvis al dia a dia. Es troben en productes i materials d'ús quotidià, a l'alimentació, com a metalls pesants, pesticides, herbicides, fungicides, alguns conservants i envasos de plàstic, en productes d'higiene personal i de neteja, com a bisfenols, parabens, filtres solars químics o ambientadors, a materials de construcció i decoració i també electrodomèstics i aparells electrònics. Si vols començar a reduir la teva exposició als disruptors endocrins, pots fer-ho evitant l'ús d'ambientadors suavitzants o perfums, escollint marques naturals de productes de cosmètica i neteja que no en continguin, llegint bé les etiquetes, evitant el consum de peixos blaus grans com el peix espasa o la tonyina vermella i els aliments processats, envasats o tractats amb pesticides, escollint aliments frescos i de temporada, prioritzant els envasos i tàpers de vidre, ceràmica o acer inoxidable en comptes de les llaunes o els de plàstic, usant paelles i olles que no continguin tefló, PFOAs o PTFEs, o cuidant la selecció de tèxtils de casa, tant per cotó, llana o lli. També et pot ajudar a purificar l'ambient, ventilar bé la llar i tenir plantes naturals. L'exposició diària a disruptors endocrins provoca trastorns hormonals, reproductius, alteracions del desenvolupament, disfuncions metabòliques i, fins i tot, augmenta el risc de patir algunes malalties. Afecta, per exemple, la fertilitat, l'autoimmunitat, el sistema digestiu i la inflamació. Per aquest motiu, és interessant que comencis a fer canvis diaris en l'ús o el consum dels productes i aliments que més en contenen, per reduir la seva acumulació a l'organisme.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, als quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com està anant aquesta Supercopa ACB de bàsquet que s'està fent a Badalona. Repassarem també la Golden Cat d'hoquei patins, handbol, moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Oh, avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
23: Bona nit, Ignasi.
1: A aquesta hora el Barça busca el 7-7.
23: Sí, serà el Sánchez-Pizjuán aquest partit de Sevilla que ja ha començat fa 12 minuts que ha arrencat ja aquest duel. Els blaugrana han guanyat fins ara els 6 partits que han jugat i, per tant, doncs, busquen la continuïtat. Ho fan sense Joan García a la porteria. Ha estat el gran dubte al llarg d'aquesta setmana. Qui ocuparia la porteria del Barça? Doncs, finalment, Livakovic és el títol titular a l'aposta de Hansi Flick en aquest partit davant del Sevilla al Sánchez-Pizjuán.
1: Barça, que avui ha tingut assemblea general.
23: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions d'euros, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco, a més, ha anunciat que ja estan en marxa les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, els signaran en els propers dies.
1: A la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
23: I important, la victòria de l'Espanyol. L'ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit, i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona Women ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat, i ahir el Barça va guanyar per golejada 0-6 contra l'Alavés.
1: I en joc, la Supercopa ACB.
23: Sí, tenim en joc ja la segona semifinal. Es enfronten ara mateix en València i en Barça. Abans s'ha disputat el duel entre la penya i el Baskonia, que va guanyar la penya 96-84. Per tant, la penya que ja és a la final de demà.
1: No vull cinc, deixem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora de la nit. Comencem per aquesta Supercopa ACB que es fa a Badalona. La penya ja és a la final. El Barça busca acompanyar-lo.
23: Sí, el Barça ha començat ara mateix aquest partit davant del València. De moment, aquest empat a 0 al marcador. La penya s'ha classificat guanyant 96-84 davant del Baskonia.
1: A primera divisió masculina de futbol, com dèiem, comença el partit del Barça-Sevilla.
23: Sí, ja ha començat aquest partit i de moment 0-0 al marcador.
1: A la segona divisió masculina, sisena jornada, aquesta hora comença també el partit del Girona.
23: Sí, ja fa 100 minuts que està en marxa aquest duel entre el Cádiz i el Girona. De moment no hi ha gols. 0-0 i, com dèiem, ja ha arrencat fa uns quants minuts aquest partit.
1: A la segona federació femenina ha acabat ja el duel català.
23: Sí, ha acabat el duel entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià. La victòria se l'ha acabat emportant l'Europa per 3-1.
1: I a segona federació masculina ja hem repassat que havia perdut l'Olot 1-2 davant de l'Utebo, on teníem finals pendents o partits que s'estan jugant, de fet, a tercera divisió masculina.
23: Sí, tenim ja un partit que acaba de finalitzar, és el Martinenc Europa B, ha acabat amb empat a 3 al marcador, i en joc, ara mateix el temps de descans, el duel entre el Cornellà i l'Hospitalet, 0-0, no hi ha gols encara.
1: Estàvem pendents també del final del Waterpolo, divisió d'honor masculina, partit de la primera jornada.
23: Sí, un partit que ja ha acabat, aquest de Waterpolo, aquest duel que enfrontava a Sant Andreu i a Barceloneta, ha acabat amb victòria contundent del Barceloneta, 11-21.
1: Vinga, i volem saber com ha començat el partit del Girona, en aquest cas al camp del Cádiz, a la segona divisió. De seguida ho repassarem. Abans, en hoquei patins Golden Cat, ha acabat el partit a Catalunya.
23: Sí, ja ha acabat aquest partit. Aquesta semifinal enfrontava Angola i Catalunya. La victòria se l'ha emportat Catalunya per 2-4 i demà, a 4:45, jugarà la final davant Portugal. Per tant, aquest Catalunya-Portugal demà a la final.
1: Vinga, i com dèiem, primers minuts a Cádiz del partit del Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
8: Molt bona nit, doncs sí, el Girona, que ha sortit molt imprecís al nou Mirandilla, primers minuts una mica de despropòsits de tots dos equips, però amb el Cádiz, que fins i tot ha tingut una ocasió clara amb García Pascual, que ha intentat superar Gazzaniga, el porter argentí que ha aturat aquesta intervenció, i la parada que havia tingut David López, que ha suposat la primera oportunitat clara pel Cádiz davant d'un Girona, com dèiem, que ha sortit doncs realment malament. Esperem que pugui reaccionar, perquè necessita aquesta victòria per refer-se de la derrota de l'altre dia contra el Castelló.
9: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 8, comencem la segona hora del programa i ens quedaven coses pendents de futbol. A la segona federació masculina us dèiem que l'Olot ha perdut 1-2 davant de l'Utebo, primera derrota de la temporada, i volem saber més detalls de com ha anat aquest partit. Olot Televisió, Jean Brecha.
10: Finalitza el partit de la Unió Esportiva Olot contra l'Utebo, pertanyent a la tercera jornada de la Lliga de Segona Federació, amb un resultat 1-2 favorable al conjunt aragonès. Un partit on l'Utebo ha marcat just al minut 3, tot just començar el partit, i ha quedat molt clar que l'Olot també volia remuntar, on ha tingut moltes ocasions clares, però de fet cap d'elles ha entrat a porteria. Només el porter de l'Utebo ha tingut que parar una pilota de l'Olot. Aquí es veu la falta de punteria que té el conjunt de la Garrotxa.
0: Després, a l'inici de la segona part, sí que l'Olot ha pogut encertar i ha marcat Walid al minut 52. I continuava la mateixa dinàmica on l'Olot volia aconseguir aquesta remuntada. Tot i això, a l'últim tram del partit, l'Utebo, amb una jugada molt bona, aconsegueix arribar a la porteria de Pol Ballester i fer el seu 1-2. I amb aquest resultat deixem 4 punts de 9 possibles al conjunt garrotxí. I, de fet, l'Utebo aconsegueix la seva primera victòria i, a més, a fora.
1: Doncs derrota de l'Olot. I, com us dèiem, també ha començat la Lliga Elit. Primera jornada, aquí ja tenim un primer partit, un primer marcador definitiu.
23: Sí, ja tenim aquest duel de la Lliga Elit acabat. Entre l'Atlètic Sant Just i el Valls era aquest primer partit i ha acabat amb el repartiment de punts després de l'1-1 amb què ha finalitzat el duel.
1: Això ens deia al començar el partit, al començar el programa, el tècnic del Valls, Àlex González.
11: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes. I crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
1: Doncs ha puntuat el Valls al camp de l'Atlètic Sant Just i demà diumenge es jugarà el gruix d'aquesta primera jornada a la Lliga Elit.
23: A les 12 del migdia, canvi de l'E Castelldefels, Horta, Turó Peire i Martorell Sabadell B. Ja a la tarda, a partir de les 4 i 5, un duel que es podrà veure a través de les televisions locals, a l'Enjoc, al Manlleu Vic, a les 5 de la tarda, Viladecans Rubí i Sant Mauro Argentona, i a 6:45, Prat Singuerlín.
1: Doncs partidàs, el que tindrem demà a l'Enjoc Televisió, a les 4 i 5 minuts, aquest derbi usonenc entre Manlleu i Vic. El podreu seguir, com diem, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, els presidents de Manlleu i de Vic, Xavier Carandell i Ignasi Puig, estan ben cofois d'aquest partit, tot i que haguessin desitjat que fos una mica més endavant.
12: Presenta una mica d'hora. Això crec que coincidim tots una mica amb això. Tenim clar que un derbi, sigui la primera jornada, sigui la desena jornada, sempre crea expectatives, sempre és maco de jugar-ho. Que tant és de la categoria que estiguem, home, un derbi Manlleu-Vic, Vic-Manlleu, agrada, molta gent. Nosaltres tenim el gran sort que sempre tenim gent al camp, que tenim un camp, bueno, que la veritat és que es respira en futbol, això és una cosa que és una evidència, però un partit així es mou tota la comarca i es va trobar molt a faltar.
13: Arriba una mica aviat el derbi, eh? Si els dos equips arriben ja una mica rodats, amb una certa inèrcia, doncs probablement veus unes versions dels equips millorades respecte a la que puguis veure el primer partit de Lliga. Un partit que ens ve molt de gust fer, naturalment. Som molt conscients que en aquesta temporada el camp més difícil on anirem a jugar serà aquest, probablement, per totes les implicacions que significa,

0: bàsquet. Molt centrada aquest cap de setmana en aquesta Supercopa ACB que s'està disputant a Badalona. Avui estem vivint les semifinals.
1: Sí, ja s'ha disputat la primera entre la Penya i el Baskonia. La Penya ha guanyat 96-84. Serà demà la final a les 7 de la tarda i espera arribar. El rival sortirà del partit que hi ha en joc en aquests moments. El duel entre el València en bàsquet i el Barça. De moment està guanyant el Barça de 2 punts de diferència, 11-13, quan ja està el partit en marxa. Tot just estem al primer quart, però el Barça doncs domina d'aquest ajustat marcador d'aquests 2 punts de diferència.
0: Doncs veurem si el Barça pot acompanyar la penya en aquesta gran final de demà diumenge a les 7 a l'Olímpic de Badalona. Un Olímpic avui ha vibrat amb la victòria del seu equip davant del Baskonia a la Transmi, a Ràdio Ciutat de Badalona, amb els companys de Badalona Comunicació. Hem escoltat valoracions després del partit de Simon Birgander i d'Isaac Nogués.
2: Ilusió, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, hacer lo que podemos.
3: Muy especial. Al final, siempre había volgut jugar aquí, ¿no? És molt difícil de descriure perquè, bueno, això, tants anys veiem partits aquí, desitjant que un dia arribi, i quan arriba, com, no sé, és difícil d'explicar, però molt content. Doncs sí, al final és un equip amb molt de talent, molta veterania, i hi ha cops que igual falta una mica d'això, d'agressivitat, o... I bueno, jo que ni sóc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Llavors, per això estic... És la meva feina, no? També he de millorar molts altres aspectes, i també és un procés, no? No podem demanar que avui ja de sobte surti tot, però bueno, estic content, i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
0: I en sala de premsa, després del partit, també hem escoltat valoracions de Nicola Provítola, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada al conjunt de la penya, i també del tècnic Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs bona victòria de la penya, tot i que Dani Miret de moment doncs és autocrític. El Barça que agafa ja 6 punts de marge, encara queden 3:54 per acabar el primer quart, però de moment ha començat bé el conjunt blaugrana, com també ha començat bé el Barça de futbol, amb una rematada de Lamine Yamal al pal i una bona opció també de Cubarsí, sí, però de moment encara 0-0 a Sevilla. Vinga, més bàsquet, i és que ahir vam viure un amistós a Sant Hilària de Sacalm entre dos dels equips catalans que juguen a l'ACB.
1: Sí, entre Lleida i Girona, un Lleida que ja ha apuntat maneres al llarg d'aquests dies en pretemporada, en els diferents partits que hem vist, es va acabar imposant el Girona per 103-95.
0: Això deia després del partit el tècnic gironí Moncho Fernández.
6: Un equip que portava una setmana més d'entrenaments, ha estat la clau de la sessió, la finestra, una cosa i altra, no hem pogut treballar junts, i és molt complicat quan porta 6 nois nous que arriben a l'equip, i bueno, doncs penso que, com has dit, hem donat un pas endavant, però bueno, crec que estem en el bon camí per al temps que portem treballant junts.
0: I a tot això, avui dissabte, precisament, el Girona ha anunciat la renovació de Moncho Fernández fins al 2028. El tècnic del Girona i també el director esportiu Fernando Sanemeterio valoren així aquesta ampliació de contracte.
7: És un dia especial per molts motius, perquè celebraré el meu aniversari sabent que continuaré a Bàsquet Girona un any més aquí a casa meva y a la otra meva familia.
8: Bueno, muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con

0: nosotros para seguir construyendo de la mano juntos. Sabemos perfectamente que aparte de los resultados que han sido positivos, el trabajo en el día a día es muy bueno, los valores que sabe transmitir a los jugadores de Básquet Girona son los que exactamente queremos y nada, encantados de tener a Moncho con nosotros y estoy seguro que la afición de Girona, por supuesto, también con todo lo que le quiere, así que seguimos con Moncho al menos 2 años más.
1: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Vinga, i continuem parlant de bàsquet. Lliga Catalana Femenina, grup primer, tercera jornada. Avui teníem un parell de partits.
3: Sí, ja teníem un parell de partits en aquesta Lliga Catalana. Aquests dos duels que teníem són a la femenina del grup, a la femenina 2, el Manresa segle XXI, amb victòria de la Manresa per 66-64. Dos, això era divendres. Avui, dos partits més, el TGN Bàsquet Mataró, acabat amb victòria del TGN Bàsquet per 55-50, i el duel entre el Viladecans i el GEC 53-51.
2: Doncs com va anar aquesta victòria del Manresa davant del segle XXI? Ràdio Sallent, Pol Farell.
4: El partit començava amb una gran igualtat. Les visitants atacaven el rebot ofensiu per treure punts a prop d'aro. L'equip magenta troba l'encena de les exteriors i 4 punts de Cira Gaspar posaven el 16-14. Al segon quart sortia molt millor Manresa, que ampliava el parcial al 9-0. El segle XXI s'acostava sumant de 2-2. Quan l'encena de les locals es disparava, amb 4 triples de Claudia Morros, autora de 22 punts. Al descans, 43-24. A la represa, arribava la reacció visitant, que aprofitava la diferència física per completar un parcial de 11-2. El Manresa CBF no trobava solucions, i 2 triples seguits al segle XXI es posava 4. Manero i Gaspar tornaven a posar el més 10, però l'equip visitant responia novament i posava el 54-50. A l'últim quart, baixava l'encera a pista, i seria un exercici de supervivència del Manresa. El segle XXI es posaria per davant en l'últim minut, però no el triple de Morros donava el triomf a les locals. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, feia una valoració del partit.
5: Doncs hem començat intenses, al final hem tingut un encert també segurament per sobre del normal, cosa que ens ha fet tancar-nos darrere i realment a nivell defensiu està molt bé contra un equip que té unes estructures molt grosses. Sí que és cert que aquí a segona meitat ens ha costat més, també estem a pretemporada, al final estem entrant en aquest rodatge, no hem aconseguit tancar pintura com volíem, hem tingut un parell d'errors també a nivell de rotacions que havíem parlat, a nivell de defensa del directe.
4: L'equip magenta es prepara per afrontar la final de la Lliga Catalana, que serà diumenge que ve, a les 5 de la tarda, a Mollerussa.
2: Vinga, i més bàsquet, en aquest cas Lliga Catalana Tercera FEB, tercera jornada.
3: Doncs sí, amb aquests resultats encara tenim un partit en joc, que és en grup 5, el Samar Arties, de moment 61-60, la resta de resultats ja definitius. Del grup 6, Montgat Quart, ha acabat amb un 71-60 favorable a la Montgat. El duel entre l'Hospitalet i el Tecla Sala, victòria de l'Hospitalet 96-62, aquest és el grup 7. I el grup 4, l'enfrontament entre el CC i el Roser, se l'ha acabat emportant el CC per 83-68.
2: Demà el Mollet Granollers, Salou Mollerussa i Esparreguera Valls, i avui a la Copa d'Espanya dos partits.
3: Sí, tenim un que els dos que ja han finalitzat a la final. El Bisbal acaba guanyant de 2 punts, 68-66 amb l'amic Castelló, i el duel entre el Benicarló i el Prat se l'han portat al Prat 66-69.
1: El reportatge en joc.
2: Jackie Camus és la gironina que ha fet història en el món de l'ultratriatló. L'atleta s'ha convertit a principis de juliol a Colmar, a França, la primera dona en completar un 6 split que combina 6 Ironmans durant 6 dies i els 3 últims sense descans. Aquest és un reportatge de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
6: Va ser alleujament de por fin s'ha acabat. I de pensar, jo ho veia impossible i realment ho he aconseguit.
7: Així, amb aquesta sensació, Jackie Camus va completar a Colomar, a França, un repte que senzillament semblava impossible. La gironina va aconseguir acabar un 6 split completant 6 Ironmans, els 3 primers en dies consecutius i tot seguit 3 més de manera seguida i sense descans, sent la primera dona de la història en acabar aquest desafiament. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 en bicicleta i 253,2 corrent. Una prova que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina va convertir en història.
6: La veritat és que bé, tampoc m'ho vaig plantejar. Jo volia fer aquest repte i no es va apuntar a ningú més, doncs... Ja. Però bueno, també sempre és bonic ser el primer en fer alguna cosa. Els individuals els volia fer en 15-16 hores per anar molt relaxada, que bueno, que tampoc és anar relaxat, però bueno, per anar relaxada per poder descansar i no cansar-me en excés pels propers dies. Però a part d'això, simplement entrar als temps de tall. La veritat és que no m'ho planifico mai i potser hauria de començar.
7: Un campionat d'una exigència altíssima i una gran duresa que no només es mesura en quilòmetres, sinó també en les hores.
6: Jo penso que és el cansament, la manca de son i la dificultat més gran per mi és quan comences la segona part, diríem, de la cursa, que és quan ja saps que no podràs descansar gaire, en el meu cas, perquè sóc una persona que no sóc ràpida competint. Va fer molta calor i és això, veus que el temps de tall al final se te tira a sobre i que el vols entrar sigui com sigui. El més dur que he fet i el més dur que faré a la vida. Estic convençuda.
7: Mestre d'anglès de primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de tres fills, Camós va completar la prova sense cap pla ni equip tècnic en una circumstància que encara li dona més valor i mèrit al repte.
6: És que un entrenador per això, realment, quan he tingut algun entrenador, me diuen és que jo no sé com entrenar-ho, això. Llavors, tampoc... el que sí que m'aniria molt bé és tenir un equip de suport bo. Hi ha gent molt i molt bona que fa suport, que ja estan acostumats a fer-ho, i encara que no, o sigui, mirant, estaria molt bé. Normalment la gent porta un equip de suport, sí, o una persona, o un, dos o tres.
8: Totalment.
6: I llavors ells ho tenen pactat i llavors els hi van donant el menjar, els hi van dient ara te pares a dormir, ara això, ara allò, i llavors vulguis que no, és molt fàcil perquè com a atleta t'has de limitar, entre cometes, a fer la cursa. Tot el que més ja està pensat abans i els altres se n'ocupen. I planificar, amb la qual saber, potser si me planifico la propera, encara que estigui sola, puc seguir un ordre i les coses van, no sé, d'una altra manera.
7: Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Coen Van Meeuwen n'és el millor exemple. Després de ser clau en l'èxit de la Jackie, tot i ell abandonar el repte degut a un cop de calor que el va obligar a plegar.
6: Amb en Coen ens vam conèixer en aquesta mateixa prova el 2023, crec que va ser.
8: Vale.
6: I ell va venir a fer la seva prova, que era una prova diferent a la meva. I llavors va començar i es va haver de retirar per un cop de calor, no aconseguia baixar la temperatura corporal, i en lloc, ell, paraules seves, en lloc d'anar-me'n a casa i plorar de que oi, no he acabat, va decidir quedar-se i entrar a ajudar-me sense que demanéssim res ningú. Va venir i va ser el que em deia, no estàs menjant, has de menjar, m'aportava coses i m'amollava la tovallola cada cop perquè no agafés calor. Quan feia les microsiestes aquestes era el que em despertava i va ser important, va ser clau. Jo penso que sense ell no hagués acabat.
7: Ara, ja de tornada a Girona i al 100% després de recuperar les hores de son que van acumulant durant una setmana extrema, l'ultratriatleta que mai es rendeix es prepara per als nous reptes que li venen. Els següents seran el triple continu a l'Ensan, Alemanya, i a llarg termini, un deca continu. Així doncs, per a Jackie Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i la vida en general, i tot a través d'unes claus al darrere.
6: Dormir molt i menjar de qualitat, bé, molt bé, menjar el que toca. És que és importantíssim. De fet, jo per mi el prioritari és el descans.
1: En Joc, el programa de l'esport català.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Grans batutes, grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
11: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
11: Entrades a auditori.cat.
12: infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
9: La xarxa de comunicació local.
1: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
2: 9:15, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
3: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27, davant del València Bàsquet.
2: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió, al partit del Barça de futbol.
3: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja, doncs, d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
2: De 0 gol ja de Rafinha en aquesta lliga, pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, Pau Villafanyem.
13: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 en el marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
2: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz. I l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
3: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: 5 goles més o menys i llevar-lo al final.
1: I demà serà el torn del Barça, que si guanya també s'afegiria a aquest grup de co-líders.
2: Exacte, buscaria la segona victòria. Juga a la pista de Puente Genil a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs abans del partit hem escoltat un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
3: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí, mantiene el entrenador, tiene buenos centrales. Y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y bueno, a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
1: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
2: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38-31 davant del Saragossa en aquesta segona jornada.
1: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers dos punts per al filial blaugrana. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
2: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'OAR Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a les Plugues. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils 27-31 a la pista del Sant Esteve Sant Rovira. El Sant Cugat, la Roca, ha acabat amb victòria del Sant Cugat 30-28 i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí, que accepta amb Balonmano Granollers B.
1: Doncs l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant les Plugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant les Plugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i les Plugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final, 76 gols en total, i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
5: En joc.
1: 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de semifinals, tant masculina com femenina.
2: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició, tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
6: Bueno, la veritat que cada vegada quedava menys i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, això ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs, però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, tens la... vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufades del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43, vinga, anem a passar per Cádiz, perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafañé.
5: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat, amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cádiz Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat, a plaer, doncs, aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris, i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins, havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujadas, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també als companys d'Esport 3.
7: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec, que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí, doncs, hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
1: No, i 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
2: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
8: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2. En un match amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, ha transformat per Núria Carles, retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja a la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i, novament, Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agrenc. Demà, dos partits més.
2: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista del camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb 4 partits en presència d'equips de casa nostra.
2: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 1:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic Terrassa.
9: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
10: David de la Cruz ha completat la 20a i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Nissa 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo ara fa una dècada.
11: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
12: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya que a la final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
11: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
13: A la línia recta, bicicleta sense llum.
10: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
12: Da un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años uno confunde un poco lo que hace con quién es y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
10: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
12: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace a mí un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo, ellos mandan siempre un email pues, para reservar un poquito las fechas de, a final de año de cuándo son las concentraciones. Y por error me incluyeron y cuando vi aquello... Y vi
14: No, por favor.
12: Y ese fue el momento que dije, ¿lo ves? Es que es el momento
14: idóneo para... ¿Dolor de patas?
12: No, pero en el corazón sí que sentía algo, ¿no? No me vi ya capaz de hacerlo y nada.
10: De fet, podríem dir que era un secret a veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
15: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigen pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs? Perquè al final són molts anys tenint un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs és el que potser més intranquil·litat em dona.
10: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
15: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard, i penso que una sortida també així que pugui ser, doncs, no planejada, també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no?, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però com que vaig arribar així de xiripa, per dir d'alguna forma, tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació cap al fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, són 17 anys de ciclista professional, que és mitja vida meva.
10: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però Eurosport ha confessat que finalment hi haurà canvis.
12: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré. Así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si acaso, pues ostras, también súper contento de que si mi última carrera es la Vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
10: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
12: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
16: ¿Solo?
12: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito ser capaz de... Mi objetivo es ser capaz de saber quién es David de la Cruz, más allá de ciclista profesional. Y entonces, a partir de ahí, pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
10: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última Vuelta, accidentada, amb l'etapa, per exemple, als Pirineus, suspesa, que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la Vuelta agafant un bidó. I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat al lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.
1: Són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
2: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
1: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
2: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
1: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
5: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar doncs una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
1: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
5: Bona nit.
1: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
2: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
1: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit a la Champions, en la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, en aquest programa, hem escoltat el jugador Jean Pérez.
16: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
1: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya. Una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
17: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial. Ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
18: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
1: Doncs vinga, no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit, Ignasi.
1: Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Doncs podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Time for DJ.
10: Sábado.
11: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
12: Time for DJs. Time for DJs.